Allò que mata ja està, anem a ir a cuir a Hosan i Pradat ja, ja està a cuir a Hosan i Pradat 730-98-204, 730-98-204. Allò que rujo maja, kikip, aroma, baron, tassin, mona, tuca, haust, anit, ja. Que jo que t'anem a cuir, anit, mona, tuca, ja, 767-08-480. Allò que rujo, que jo que t'anem a cuir, mona, tirat, cuir,

0: Allò que m'atava runt directe en poc anys t'acida, i la tamarcia l'estàs que queis a zona, xacal talla toquena, se toquen el té, crec que anys trossant, ja. I se n'hi ha puriua, allà tungar un patxat, aquí em se tunga, paiani, que t'anà campi, ma equip t'avui, crec que carmen que sin, xestí, han tomat suïtites amb anys t'au cut en nyani.
1: Que mis estás citando a Marcasa Wakichawi. Marcasa Wakichawi.
2: En este 59 aniversario de la Red Herbol, quiero felicitar desde San Ignacio de Velasco por la valiosa labor a todo el personal de este medio de comunicación de la Iglesia Católica, que sigan informando con la verdad para el pueblo boliviano. Felicidades, amigos de la Red Ebor desde San Ignacio de Velasco,